0: Rita Payés. Posaune spielt sie auch. Und ihre Mutter Elisabeth Roma, die hier die Gitarre gespielt hat. Nunc vas a comprender. Bei Joan Chamorro in Barcelona hat sie schon als Kind in der Sant Andreu Jazz Band gespielt, Musik gemacht und ist jetzt schon eine richtig große Künstlerin. Miquel Puigdado jetzt, auch in Katalane, mit seinem Chanson Gérard.
1: Tu haig de confessar, Gerard, creia que mai no seria corresponsable d'un part. Ser pare m'acollonia més que un cop de puny al nas, però el cas és que ta mare es delia per d'un ninot al calaix. I ja ho veus, va arribar el dia que et vas presentar aquí baix. Ai, Gerard, tant de bo no acabis fart d'aquest coi de món de mones, amb gent que no neurones i tan lluny d'una obra d'art. Ai, Gerard, Gerard, Gerard. T'he ficat amb calçador dins del corrent de la història i confesso que em fa por posar en marxa una memòria, una consciència de ser que no té ni aquí pau ni després glòria, sols una estrella fugaç.

no neurones i tan lluny d'una obra d'art. Ai, Gerard, Gerard, Gerard. Dir-te, fill meu, se'm fa estrany. Mai no he paït la família. No et tries aquest parany. Cal practicar halterofília per poder suportar el pes d'un no-res que enganxes com les galteres quan encara ets molt menut i del qual no t'alliberes fins que et fiquen al taüt. Ai, Gerard, tant de bo no acabis fart d'aquest coi de món de mones amb més gent que no neurones i tan lluny d'una obra d'art. Ai, Gerard, Gerard, Gerard. Veig en ple tauler d'escacs i t'esperen mil trifulgues entre sedes o parracs. Jugaràs, vulgues, no vulgues, no deixessis que ningú fes per tu. Les jugades són comptades i no es poden repetir. Omple tu el teu banc de dades i el teu got amb el teu vi. Ai, Gerard!

vaig de punt fessar Gerard. Seré un pare lamentable, fins on abasto amb l'esguard. Ni veig Déu, ni veig diable, i la moral en un mot se me'n fot. Però si vols adoptar-me, podem fer un tros de camí, fins que em toqui enveïnar l'arma i fer l'últim rodolí. Ai, Gerard, tant de bo no acabis fart de la vida que t'espera, perquè si vols tornar enrere, molt em temo que has fet tard. Ai, Gerard, Gerard, Gerard.

reconec l'olo que fas i els teus moviments fugaços molt ràpid intueixo que et deixo.